Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dolmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dolmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.

0: llaves. Y, lo mejor, trato rápido, seguro y 100% personalizado. Llámanos ahora al 871-040400 o visítanos en Archiduque Luis Salvador 61. Keisman Cerrajeros. Tu seguridad en buenas manos.
1: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dormat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dormat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
2: Rancho Grande. L'autèntica porcelleta negra mallorquina. Li duim a casa seva a qualsevol part de Silla. No vos oblideu del nostre restaurant a un marc incomparable i disfruteu de les nostres carns a la brasa i, com no, la porcelleta. Dilluns tancat. Telèfon 971 85 41 21. Rancho Grande. Essència mallorquina a Son Serra de Marina.
3: Porque vivir no es tan
1: Arriba el premi final Club de Dames del Trot, quart memorial Maria Garcies. El renovat hipòdrom de Sant Pardo acollirà el proper divendres, dia 11 de setembre, aquesta gran festa que enguany apadrinarà la campiona ciclista Mavi Garcia. Carreres de ponis, espectacle equestre, animació infantil, mercat artesanal... T'apareix molt? I d'espera, que encara n'hi ha més. Sopar a la fresca, actuació musical, club de ball marina i animació amb el DJ Titi. I tot això amb entrada gratuïta. No t'ho pots perdre. Hipòdrom de Sant Pardo, divendres 11 de setembre, a partir de les 8 del capvespre. Organitza Club de Dames del Trot a benefici d'Espanoc. Patrocina Albamar Hotels, Institut de l'Esport Típic de Mallorca i Federació Balear de Trot.
4: ¿Estás buscando los mejores materiales para tu proyecto? En Almacenes Femenías te ofrecemos una selección exclusiva de materiales de construcción e interiorismo en Mallorca pensados para hacer de tu proyecto algo único. Almacenes Femenías. Construye lo que imaginas.
5: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'hort i jardí, arbres frutals, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí, oferint assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visitau-nos a Son Ferriol, carretera de Manacor, quilòmetre 6,6, o a la nostra web canjuanito.com.
6: Som en Jaume Gual, tercera generació al capdavant d'aquest restaurant típic mallorquí del Port de Pollença. Vàrem obrir en 1962. Som la tercera generació i seguim amb la nostra cuina tradicional de cuina mallorquina en cuina de llenya.
7: Celler La Parra, la nostra grandesa, els nostres clients.
8: Sintonizas Fitboy Radio Deportes en tu dial. Estamos en el 103.9, 101.4 y 95.8 de la FM. Síguenos también a través de la página web fitboyradio.com y en nuestras aplicaciones para móvil.

0: Ya hablamos ahora de la tradicional pujada a Lluc a peu de la Part Forana. Volverá a reunir este septiembre a miles de mallorquines. La marcha va a celebrar su edición número 45 la noche del 12 al 13 de septiembre, con una previsión de más de 5.000 participantes y un amplio dispositivo de seguridad.
1: És una mostra d'unió, d'identitat i sobretot de trobada marcada en el calendari en què tots els mallorquins i mallorquines pugem a Lluc, al baix del paraigua de la Mare de Déu. Una edició que, com sabeu, se celebrarà el proper 12-13 de setembre, coincidint amb la Diada de Mallorca, a la qual hi participaran més de 5.000 persones provinent de més de 45 municipis d'arreu de Silla.
2: Per si tenim tot a punt, tot preparat, per dalt quan els primers romeus que pugin, pues ja trobin el santuari obert, la basílica oberta, i bueno, estem també molt il·lusionats, molt contents. Diumenge vam tenir una trobada ja per acabar de fermar tots els petits detalls i, sens dubte, la Mare de Déu pues, espera aquesta nit màgica, no? Està en el si de les festes de la Diada i jo crec que és un bon moment per agrair a Déu tot el que ens dona i posar-ho tot en mans d'ella, que és la nostra Mare.
3: És un dia per donar gràcies, és un moment per donar-se gràcies a tots els pobles, a tots els ajuntaments, a tots els cap de pobles que col·laboren en la pujada, que és l'organització que du més feina, perquè no és el mateix pujar d'un lloc a l'altre que pujar de 45 llocs a un, és bastant més complexa. A partir d'aquí, el Blavet de Lluc, i ja en el segon any que el Consell mos ha agafat amb aquesta, mos ha acollit, diguéssim, ja que nosaltres no podíem seguir duent per diverses qüestions tot el que era l'organització de la pujada, pues, aquest segon any pues, estem de vora el Consell, com sempre ho farem.
4: Tirme, l'empresa que impulsa l'economia circular a Balears, patrocina el temps.
5: Continúa un día más el tiempo variable en las islas. Mañana se espera de nuevo lluvia ocasional y otra vez acompañada de barro. Eso sí, hará más calor. Vamos ahora con los detalles de la previsión meteorológica.
6: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles en Baleares cielo con intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional que irán acompañada de barro tendiendo ya a partir de la madrugada a cielo poco nuboso o despejado. En cuanto a las temperaturas apenas se registrarán cambios, aunque durante el día subirán ligeramente. Las mínimas se situarán en torno a los 21 grados, mientras que el mercurio llegará como máximo a los 33 grados centígrados. Respecto al viento, soplará con intensidad floja de componente este, con brisas costeras.